0: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Recupera Javi Guerra la pilota. Bona banda, banda. Diego López, Fulquier. Desdobla dale, Fulquier, dale. Desdobla Fulquier, a veure Fulquier. Ahí está Dimitri Fulquier, que entra per banda. Dimitri Fulquier, arrere, Javi Guerra, Courtois.
2: Gol.
1: El València, i ahí està el gol de Hugo Duro en el minut 26, en una altra molt bona jugada del València, per banda dreta, Diego López, Fulquier, centra, i ahí estava Hugo Duro per a rematar ixe baló que li ha quedat al València per a marcar, per a ficar-se per davant el 1-0. Quina jugada, Fulquier, el remata ahí de Javi Guerra, i con Diem, Hugo Duro, ahí ha marcat el 1-0.
3: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
0: València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche,

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Pepe Luque penja ese baló dins l'àrea, la pilota que la trau el Rayo Vallecano, vore ese baló que torna a recuperar-lo. Ahí André Almeida, Almeida, el baló dins l'àrea, el rechaz, Diego López, y gol. ¡Gol!
2: ¡Vamos!

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatović. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando. Després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41. Després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen. Pantina enrere Vaquero. Ha pujat sol com un mussol Fernando. I Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal. I Fernando ha entrat, vaja, com si estés a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatović per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon. Al minut 43 de la primera part.
0: ADN VCF.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de València.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He sido el tío más feliz del mundo. Yo he nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
3: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
1: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
5: VCF Radio. La Academia.
6: Anem con cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, que bueno, que també té i també està pues planificant la pròxima temporada, les altes, les baixes, la confecció dels equips del Mestalla, del València juvenil. Bueno, pues ja dic, n'hi ha una renovació que avui hem anunciat. Així i és la de Víctor Barea, Daniel Sancho.
7: Efectivamente, jugador del cadete de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que amplía su vínculo en nuestra academia y que en definitiva estamos hablando de un jugador que después de llegar el pasado verano va a seguir formándose en nuestras instalaciones y por ello es una buena noticia el hecho de que vaya a seguir vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
6: Vicent Burguete, contanos més coses de Daniel Sancho.
8: Un Daniel Sancho que va a plegar del Saragossa el estiu passat. Recordem que esta és la seva primera temporada sin el València. Ha fet un temporada, fruit d'això és la renovació. Recordem que esta temporada ha debutat en la selecció espanyola sub-16, on també s'ha dut el combinat nacional a David Albelda, company d'equip del cadeta, que ha quedat segon en Lliga, fent un bon any, una llàstima que finalment no hagin pogut culminar en el campionat, com sí que el pot culminar les següents setmanes l'infantil, però anirem parlant. I com diguem, Daniel Sancho, que ha fet un gran any, renovat i també pues, internacional l'altre mes.
6: Bueno, pues són les renovacions que anem a anar contant també en este informatiu perquè fa a jugadors de l'acadèmia. Hem anunciat també esta setmana una renovació important, la de Aaron Mayol, el juvenil, que acaba jugant en el Mestalla esta temporada i que també ha estat en dinàmica d'entrenaments del primer equip, però van a ser també més els anuncis que fem pues, en els pròxims dies de renovacions en quant al Mestalla i al juvenil, així que estarem atents i així estarà Vicent Burguete per a contar-nos les coses. Estem pendent també dels internacionals que estan de l'acadèmia, que estan pues disputant tornejos importants, i en este cas parlem de les semifinals de la Copa d'Àfrica, perquè Ismael El Aoud s'ha classificat per aquesta semifinal, no?
8: Home, i tant, que partits, partidassos del, bueno, del Comitè Nacional, en este cas de Marroc. Ismael El Aoud, el jugador que va començar l'any en juvenil B, ha acabat l'any, a més, fent gols en les últimes jornades en el juvenil A, i pues és el capità, Robi Víctor, el capità del Marroc sub-17, que recordem, la Copa Àfrica passada ja va guanyar, quan ell, per edat, no tenia que estar ahí, però estava i va ser titular, el van avançar un any més, es va fer en esa Copa Àfrica, en el Mundial va caure en quarts de final, front a Brasil, i en esta competició, este any és el capità de la seva selecció, i la veritat que, Robi, pareix que està anant tot sobre rodes, perquè és el màxim assistent en tres passes claus, i siguiente el capità.
6: És altre de les jugadors de l'acadèmia tindre en compte, en un futur molt prometedor, el marroquí Ismael Aoud, eh?
8: Totalmente, pot jugar també en banda com de nou, la veritat que té un instint golejador espectacular, recordem que ve de terres aragoneses, ja va vindre fa uns anys així a l'acadèmia, i també és campió de Lliga en esa consecució del juvenil. A més, és un jugador que pues, ha passat en Eugeri Vera tota la temporada, perquè Eugeri Vera va començar en ell la temporada en el juvenil B, i ara en el juvenil va en este final de temporada en ese juvenil A, pues ha passat Ismael El Aoud en ell, i com diguem, marcant gol Ismael, que a les 9, avui contra Senegal, veurem si passa a la final d'aquesta Copa Àfrica i revalida títol per segon any consecutiu.
6: I també pues, pendents, ja dic, dels tornejos, que encara tenen que disputar alguns dels equips de l'acadèmia. La pròxima setmana anem a parlar molt de la Lliga Futures, que se disputarà en la ciutat esportiva de Vila-real, on anem a tindre també presència, com no, del nostre Levi Vicent.
8: El Levi de Cristian Castells, que bueno, ja va fer un gran torneig en la Premier League, i a banda, en la Internacional, i a banda, pues també, el Levi A, que ha guanyat la Lliga, i com a particularitat, tant el Levi com el Fundació han sigut campions i subcampions. És algo que és tan poc usual, que és la primera vegada que passa, almenys des que hi ha edades. Així que el Levi, que el fin de que ve, el cap de setmana que ve, jugarà en Vila-real del 5 al 7, i sa Liga FC Futures, que intentarem pues aconseguir altre títol més. Recordem que fa dos edicions ja vam guanyar en Rafa Murgui, Nacho Tarín i al Càrrec. Nacho Tarín, que ara està en el juvenil. I veurem, pues el Alevi de Cristian Castells, que està fent un any espectacular, i pues que, com diguem, pues ha sigut campió de Lliga, i sinó que ara ha per totes. Recordem que també té en la seva plantilla integrants que ha sigut campions d'Espanya en la selecció valenciana.
6: Bueno, pues ja dic, això és l'actualitat de l'acadèmia, que també repassem tots els dies així. En l'informatiu del València, vos hem contat que, bueno, que s'ha celebrat un clínic, el clínic de l'acadèmia, de les escoles conveniades, fa uns dies, a l'estai de Mestalla, en la presència de més de 500 tècnics de totes les escoles conveniades que té el València, amb la presència del seleccionador nacional sub-21. Anem a veure i escoltar lo que va ser un èxit d'ixe clínic de la nostra acadèmia.
9: La verdad que es súper positiva la propuesta de poder participar en el clinic. Ha sido para nosotros pues una sorpresa, al mismo tiempo un orgullo de que recién entrada en las escuelas conveniadas pues nos han dado la oportunidad de poder exponer y de poder compartir con todos los compañeros. Una satisfacción muy grande, sobre todo el feeling que ha habido con todos los responsables de la academia, y sobre todo el trabajo tan profesional y tan cercano que se hace desde las academias. La parte formativa es muy potente, la hemos aprovechado muchísimo, y sobre todo es un mensaje para todas las escuelas que vale la pena aprovecharlo, la formación de entrenadores, la formación continua, que nos agradece mucho el poder desarrollar todo el clinic en este escenario a pie de campo, con una sesión de entrenamiento también y en la tribuna de Mestalla, pues súper especial. La verdad que muy bien enfocado, muy bien organizado y hemos estado muy a gusto.
10: Un ambiente espectacular, estar así en Mestalla y poder disfrutar de todo lo que es el campo de fútbol,
11: viure l'experiència que ens han aportat tant la psicòloga com el seleccionador nacional, veure ara un entrenament. La veritat que jo crec que és una jornada molt productiva per a tots nosaltres. Eixa relació entre altres clubs que a lo millor sí que tenen els problemes que nosaltres tenim de dia a dia, pues dius, ell també té aquest problema, com l'ha pogut resoldre, quines solucions ell ha aportat, pues a partir d'ahí intentes aplicar o intentes agarrar lo que a tu te vindria bé, i la veritat que és molt, molt nutrint per a nosaltres, la veritat.

0: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
1: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
4: VCF Radio. La Academia.
5: Anem con cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, que bueno, que també té i també està pues planificant la pròxima temporada, les altes, les baixes, la confecció dels equips del Mestalla, del València juvenil. Bueno, pues ja dic, n'hi ha una renovació que avui hem anunciat. Així i és la de Víctor Barea, Daniel Sancho.
6: Efectivamente, jugador del cadete de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que amplía su vínculo en nuestra academia y que en definitiva estamos hablando de un jugador que después de llegar el pasado verano va a seguir formándose en nuestras instalaciones y por ello es una buena noticia el hecho de que vaya a seguir vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
5: Vicent Burguete, contanos más cosas de Daniel Sancho.
7: Un Daniel Sancho que va a plegar del Zaragoza el estiu passat. Recordem que esta és la seva primera temporada sin el Valencia. Ha fet un, vamos, un temporado fruit d'això és la renovació. Recordem que esta temporada ha debutat en la selecció espanyola sub-16, on també s'ha dut el combinat nacional a David Albelda, company d'equip del cadeta, que ha quedat segon en Lliga, fent un bon any, una llàstima que finalment no hagin pogut culminar en el campionat, com sí que el pot culminar les següents setmanes l'infantil, però anirem parlant. I com diguem, Daniel Sancho, que ha fet un gran any, renovat i també pues, internacional l'altre mes.
5: Bueno, pues són les renovacions que anem a anar contant també en este informatiu perquè fa a jugadors de l'acadèmia. Hem anunciat també esta setmana una renovació important, la de Aaron Mayol, el juvenil que acaba jugant en el Mestalla esta temporada i que també ha estat en dinàmica d'entrenaments del primer equip, però van a ser també més els anuncis que fem pues, en els pròxims dies de renovacions en quant al Mestalla i al juvenil, així que estarem atents i així estarà Vicent Burguete per a contar-nos les coses. Estem pendent també dels internacionals que estan de l'acadèmia, que estan pues, disputant tornejos importants, i en este cas parlem de les semifinals de la Copa d'Àfrica, perquè Ismael El Aoud s'ha classificat per aquesta semifinal, no?
7: Home, i tant, que partits, partidassos del, bueno, del Comitè Nacional, en este cas de Marroc. Ismael El Aoud, el jugador que va començar l'any en juvenil B, ha acabat l'any, a més, fent gols en les últimes jornades en el juvenil A, i pues és el capità, Robi Víctor, el capità del Marroc sub-17, que recordem, la Copa Àfrica passada ja va guanyar quan ell, per edat, no tenia que estar ahí, però estava i va ser titular, el van avançar un any més, es va fer en esa Copa Àfrica, en el Mundial va caure en quarts de final front a Brasil, i en esta competició, este any és el capità de la seua selecció, i la veritat que, Robi, pareix que està anant tot sobre rodes perquè és el màxim assistent en tres passes claus i siguiente el capità.
5: És altre de les jugadors de l'acadèmia tindre en compte en un futur molt prometedor, el marroquí Ismael Aoud.
7: Totalmente, pots jugar també en banda com de nou, la veritat que té un instint golejador espectacular, recordem que ve de terres aragoneses, ja va vindre fa uns anys així a l'acadèmia, i també és campió de Lliga en esa consecució del juvenil. A més, és un jugador que pues, ha passat en Eugeri Vera tota la temporada, perquè Eugeri Vera va començar en ell la temporada en el juvenil B, i ara en el juvenil va en este final de temporada en ese juvenil A, pues, ha passat Ismael El Aoud en ell, i com diguem, marcant gols. Ismael, que a les 9, avui contra Senegal, veurem si passa a la final d'aquesta Copa Àfrica i revalida títol per segon any consecutiu.
5: I també pues, pendents, ja dic, dels tornejos que encara tenen que disputar alguns dels equips de l'acadèmia. La pròxima setmana anem a parlar molt de la Lliga Futures, que se disputarà en la ciutat esportiva de Vila-real, on anem a tindre també presència, com no, del nostre Levi Vicent.
7: El Levi de Cristian Castells, que bueno, ja va fer un gran torneig en la Premier League, i a banda, en la Internacional, i a banda, pues també, el Levi A, que ha guanyat la Lliga, i com a particularitat, tant el Levi com el Fundació han sigut campions i subcampions. És algo que és tan poc usual, que és la primera vegada que passa, almenys des que hi ha edades. Aixina que el Levi, que el fin de que ve, el cap de setmana que ve, jugarà en Vila-real del 5 al 7, i sa Liga FC Futures, que intentarem pues aconseguir altre títol més. Recordem que fa dos edicions ja vam guanyar en Rafa Murgui, Nacho Tarín i al Càrrec, Nacho Tarín, que ara està en el juvenil, i veurem pues el Alevi de Cristian Castells, que està fent un any espectacular, i pues que, com diguem, pues ha sigut campió de Lliga, i sinó que ara ha per totes. Recordem que també té en la seva plantilla integrants que han sigut campions d'Espanya en la selecció valenciana.
5: Bueno, pues ja dic, això és l'actualitat de l'acadèmia, que també repassem tots els dies així. En l'informatiu del València, vos hem contat que, bueno, que s'ha celebrat un clínic, el clínic de l'acadèmia, de les escoles conveniades, fa uns dies, a l'estai de Mestalla, en la presència de més de 500 tècnics de totes les escoles conveniades que té el València, amb la presència del seleccionador nacional sub-21. Anem a veure i escoltar el que va ser un èxit d'aquest clínic de la nostra acadèmia.
8: La verdad que es súper positiva la propuesta de poder participar en el clinic. Ha sido para nosotros pues una sorpresa, al mismo tiempo un orgullo de que recién entrada en las escuelas conveniadas pues nos han dado la oportunidad de poder exponer y de poder compartir con todos los compañeros. Una satisfacción muy grande, sobre todo el feeling que ha habido con todos los responsables de la academia, y sobre todo el trabajo tan profesional y tan cercano que se hace desde las academias. La parte formativa es muy potente, la hemos aprovechado muchísimo, y sobre todo es un mensaje para todas las escuelas que vale la pena aprovecharlo, la formación de entrenadores, la formación continua, que eso se agradece mucho, el poder desarrollar todo el clinic en este escenario a pie de campo, con una sesión de entrenamiento también y en la tribuna de Mestalla, pues súper especial. La verdad que muy bien enfocado, muy bien organizado y hemos estado muy a gusto.
9: Es un ambiente espectacular estar así en Mestalla y poder disfrutar de todo lo que es el campo de fútbol,
10: viure l'experiència que ens han aportat tant la psicòloga com el seleccionador nacional, veure ara un entrenament. La veritat que jo crec que és una jornada molt productiva per a tots nosaltres. Eixa relació entre altres clubs que a lo millor sí que tenen els problemes que nosaltres tenim de dia a dia, pues dius, ell també té aquest problema, com l'ha pogut resoldre, quines solucions ell ha aportat, pues a partir d'ahir intentes aplicar o intentes agarrar lo que a tu te vindria bé, i la veritat que és molt nutrit per a nosaltres, la veritat.

0: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
5: Las patatas del deporte valenciano.
6: VCF Radio. La Academia.
7: Anem con cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, que bueno, que també té i també està pues planificant la pròxima temporada, les altes, les baixes, la confecció dels equips del Mestalla, del València juvenil. Bueno, pues ja dic, n'hi ha una renovació que avui hem anunciat. Així i és la de Víctor Barea, Daniel Sancho.
8: Efectivamente, jugador del cadete de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que amplía su vínculo en nuestra academia y que en definitiva estamos hablando de un jugador que después de llegar el pasado verano va a seguir formándose en nuestras instalaciones y por ello es una buena noticia el hecho de que vaya a seguir vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
7: Vicent Burguete, contanos más cosas de Daniel Sancho.
9: Un Daniel Sancho que va a plegar del Zaragoza el estiu passat. Recordem que esta és la seva primera temporada sin el Valencia. Ha fet un, vamos, un temporado. Fruit d'això és la renovació. Recordem que esta temporada ha debutat en la selecció espanyola sub-16, on també s'ha dut el combinat nacional a David Albelda, company d'equip del cadeta, que ha quedat segon en Lliga, fent un bon any, una llàstima que finalment no hagin pogut culminar en el campionat, com sí que el pot culminar les següents setmanes l'infantil, però anirem parlant. I com diguem, Daniel Sancho, que ha fet un gran any, renovat i també pues, internacional l'altre mes.
7: Bueno, pues són les renovacions que anem a anar contant també en este informatiu perquè fa a jugadors de l'acadèmia. Hem anunciat també esta setmana una renovació important, la de Aaron Mayol, el juvenil que acaba jugant en el Mestalla esta temporada i que també ha estat en dinàmica d'entrenaments del primer equip, però van a ser també més els anuncis que fem pues, en els pròxims dies de renovacions en quant al Mestalla i al juvenil, així que estarem atents i així estarà Vicent Burguete per a contar-nos les coses. Estem pendent també dels internacionals que estan de l'acadèmia, que estan pues, disputant tornejos importants, i en este cas parlem de les semifinals de la Copa d'Àfrica, perquè Ismael El Aoud s'ha classificat per aquesta semifinal, no?
9: Home, i tant, que partidassos del, bueno, del Comitè Nacional, en este cas de Marroc. Ismael El Aoud, el jugador que va començar l'any en juvenil B, ha acabat l'any, a més, fent gols en les últimes jornades en el juvenil A, i pues és el capità, Robi Víctor, el capità del Marroc sub-17, que recordem, la Copa Àfrica passada ja va guanyar quan ell, per edat, no tenia que estar ahí, però estava i va ser titular, el van avançar un any més, es va fer en esa Copa Àfrica, en el Mundial va caure en quarts de final front a Brasil, i en esta competició, este any, és el capità de la seua selecció, i la veritat que, Robi, pareix que està anant tot sobre rodes, perquè és el màxim assistent en tres passes claus, i siguiente el capità.
7: És altre de les jugadors de l'acadèmia a tindre en compte en un futur molt prometedor, el marroquí Ismael Aoud, eh?
9: Totalment, pots jugar també en banda com de nou, la veritat que té un instint golejador espectacular, recordem que ve de terres aragoneses, ja va vindre fa uns anys així a l'acadèmia, i també és campió de Lliga en esa consecució del juvenil. A més, és un jugador que pues, ha passat en Eugen Rivera tota la temporada, perquè Eugen Rivera va començar en ell la temporada en el juvenil B, i ara en el juvenil va en este final de temporada en ese juvenil A, pues, ha passat Ismael El Aoud en ell, i com diguem, marcant gols. Ismael, que a les 9, avui contra Senegal, veurem si passa a la final d'aquesta Copa Àfrica i revalida títol per segon any consecutiu.
7: I també pues, pendents, ja dic, dels tornejos que encara tenen que disputar alguns dels equips de l'acadèmia. La pròxima setmana anem a parlar molt de la Lliga Futures, que se disputarà en la ciutat esportiva de Vila-real, on anem a tindre també presència, com no, del nostre Levi Vicent.
9: El Levi de Cristian Castells, que bueno, ja va fer un gran torneig en la Premier League, i a banda, en la Internacional, i a banda, pues també, el Levi A, que ha guanyat la Lliga, i com a particularitat, tant el Levi com el Fundació han sigut campions i subcampions. És algo que és tan poc usual, que és la primera vegada que passa, almenys des que hi ha edades. Així que el Levi, que el fin de que ve, el cap de setmana que ve, jugarà en Vila-real del 5 al 7, i sa Liga FC Futures, que intentarem pues aconseguir altre títol més. Recordem que fa dues edicions ja vam guanyar en Rafa Murgui, Nacho Tarín i al Càrrec, Nacho Tarín, que ara està en el juvenil, i veurem pues el Alevi de Cristian Castells, que està fent un any espectacular, i pues que, com diguem, pues ha sigut campió de Lliga, aixina que ara ha per totes. Recordem que també té en la seva plantilla integrants que han sigut campions d'Espanya en la selecció valenciana.
7: Bueno, pues ja dic, això és l'actualitat de l'acadèmia, que també repassem tots els dies així. En l'informatiu del València, vos hem contat que, bueno, que s'ha celebrat un clínic, el clínic de l'acadèmia, de les escoles conveniades, fa uns dies, a l'estai de Mestalla, en la presència de més de 500 tècnics de totes les escoles conveniades que té el València, amb la presència del seleccionador nacional sub-21. Anem a veure i escoltar el que va ser un èxit d'aquest clínic de la nostra acadèmia.
10: La verdad que es súper positiva la propuesta de poder participar en el clinic. Ha sido para nosotros pues una sorpresa, al mismo tiempo un orgullo de que recién entrada en las escuelas conveniadas pues nos han dado la oportunidad de poder exponer y de poder compartir con todos los compañeros. Una satisfacción muy grande, sobre todo el feeling que ha habido con todos los responsables de la academia, y sobre todo el trabajo tan profesional y tan cercano que se hace desde las academias. La parte formativa es muy potente, la hemos aprovechado muchísimo, y sobre todo es un mensaje para todas las escuelas que vale la pena aprovecharlo, la formación de entrenadores, la formación continua, que os agradece mucho el poder desarrollar todo el clinic en este escenario a pie de campo, con una sesión de entrenamiento también y en la tribuna de Mestalla, pues súper especial. La verdad que muy bien enfocado, muy bien organizado y hemos estado muy a gusto.
11: Es un ambiente espectacular estar así en Mestalla y poder disfrutar de todo lo que es el campo de fútbol,
12: viure l'experiència que ens han aportat tant la psicòloga com el seleccionador nacional, veure ara un entrenament. La veritat que jo crec que és una jornada molt productiva per a tots nosaltres. Eixa relació entre altres clubs que a lo millor sí que tenen els problemes que nosaltres tenim de dia a dia, pues dius, ell també té aquest problema, com l'ha pogut resoldre, quines solucions ell ha aportat, pues a partir d'ahir intentes aplicar o intentes agarrar el que a tu te vindria bé, i la veritat que és molt, molt nutrint per a nosaltres, la veritat.

0: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
5: VCF Radio. La Academia.
6: Anem con cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, que bueno, que també té i també està pues planificant la pròxima temporada, les altes, les baixes, la confecció dels equips del Mestalla, del València juvenil. Bueno, pues ja dic, n'hi ha una renovació que avui hem anunciat. Així i és la de Víctor Barea, Daniel Sancho.
7: Efectivamente, jugador del cadete de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que amplía su vínculo en nuestra academia y que en definitiva estamos hablando de un jugador que después de llegar el pasado verano va a seguir formándose en nuestras instalaciones y por ello es una buena noticia el hecho de que vaya a seguir vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
6: Vicent Burguete, contanos més coses de Daniel Sancho.
8: Un Daniel Sancho que va a plegar del Zaragoza el estiu passat. Recordem que esta és la seva primera temporada sin el Valencia. Ha fet un temporada fruit d'això és la renovació. Recordem que esta temporada ha debutat en la selecció espanyola sub-16, on també s'ha dut el combinat nacional a David Albelt, la company d'equip del cadeta, que ha quedat segon en Lliga, fent un bon any, una llàstima que finalment no hagin pogut culminar en el campionat, com sí que el pot culminar les següents setmanes l'infantil, però anirem parlant. I com diguem, Daniel Sancho, que ha fet un gran any, renovat i també pues, internacional l'altre mes.
6: Bueno, pues són les renovacions que anem a anar contant també en este informatiu perquè fa a jugadors de l'acadèmia. Hem anunciat també esta setmana una renovació important, la de Aaron Mayol, el juvenil que acaba jugant en el Mestalla esta temporada i que també ha estat en dinàmica d'entrenaments del primer equip, però van a ser també més els anuncis que fem pues, en els pròxims dies de renovacions en quant al Mestalla i al juvenil, així que estarem atents i així estarà Vicent Burguete per a contar-nos les coses. Estem pendent també dels internacionals que estan de l'acadèmia, que estan pues disputant tornejos importants, i en este cas parlem de les semifinals de la Copa d'Àfrica, perquè Ismael El Aoud s'ha classificat per aquesta semifinal, no?
8: Home, i tant, que partits, partidassos del, bueno, del Comitè Nacional, en este cas de Marroc. Ismael El Aoud, el jugador que va començar l'any en juvenil B, ha acabat l'any, a més, fent gols en les últimes jornades en el juvenil A, i pues és el capità, Robi Víctor, el capità del Marroc sub-17, que recordem, la Copa Àfrica passada ja va guanyar, quan ell, per edat, no tenia que estar ahí, però estava i va ser titular, el van avançar un any més, es va fer en esa Copa Àfrica, en el Mundial va caure en quarts de final front a Brasil, i en esta competició, este any és el capità de la seua selecció, i la veritat que, Robi, pareix que està anant tot sobre rodes, perquè és el màxim assistent en tres passes claus i siguiente el capità.
6: És altre de les jugadors de l'acadèmia a tindre en compte en un futur molt prometedor, el marroquí Ismael Aoud, eh?
8: Totalmente, pot jugar també en banda com de nou, la veritat que té un instint golejador espectacular, recordem que ve de terres aragoneses, ja va vindre fa uns anys així a l'acadèmia, i també és campió de Lliga en esa consecució del juvenil. A més, és un jugador que pues, ha passat en Eugen Rivera tota la temporada, perquè Eugen Rivera va començar en ell la temporada en el juvenil B, i ara en el juvenil va en este final de temporada en ese juvenil A, pues ha passat Ismael El Aoud en ell, i com diguem, marcant gol Ismael, que a les 9, avui contra Senegal, veurem si passa a la final d'aquesta Copa Àfrica i revalida títol per segon any consecutiu.
6: I també pues, pendents, ja dic, dels tornejos, que encara té que tenen que disputar alguns dels equips de l'acadèmia. La pròxima setmana anem a parlar molt de la Lliga Futures, que se disputarà en la ciutat esportiva de Vila-real, on anem a tindre també presència, com no, del nostre Levi Vicent.
8: El Levi de Cristian Castells, que bueno, ja va fer un gran torneig en la Premier League, i a banda, en la Internacional, i a banda, pues també, en la Levi A, que ha guanyat la Lliga, i com a particularitat, tant la Levi com el Fundació han sigut campions i subcampions. És algo que és tan poc usual, que és la primera vegada que passa, almenys des que hi ha edades. Així que la Levi, que el fin de que ve, el cap de setmana que ve, jugarà en Vila-real del 5 al 7, i sa Liga FC Futures, que intentarem pues aconseguir altre títol més. Recordem que fa dos edicions ja vam guanyar en Rafa Murgui, Nacho Tarina i al Càrrec. Nacho Tarín, que ara està en el juvenil. I veurem, pues el Alevi de Cristian Castells, que està fent un any espectacular, i pues que, com diguem, pues ha sigut campió de Lliga, i sinó que ara ha per totes. Recordem que també té en la seva plantilla integrants que han sigut campions d'Espanya en la selecció valenciana.
6: Bueno, pues ja dic, això és l'actualitat de l'acadèmia, que també repassem tots els dies així. En l'informatiu del València, vos hem contat que, bueno, que s'ha celebrat un clínic, el clínic de l'acadèmia, de les escoles conveniades, fa uns dies, a l'estadi de Mestalla, en la presència de més de 500 tècnics de totes les escoles conveniades que té el València, amb la presència del seleccionador nacional sub-21. Anem a veure i escoltar lo que va ser un èxit d'aquest clínic de la nostra acadèmia.
9: La verdad que es súper positiva la propuesta de poder participar en el clinic. Ha sido para nosotros pues una sorpresa, al mismo tiempo un orgullo de que recién entrada en las escuelas conveniadas pues nos han dado la oportunidad de poder exponer y de poder compartir con todos los compañeros. Una satisfacción muy grande, sobre todo el feeling que ha habido con todos los responsables de la academia, y sobre todo el trabajo tan profesional y tan cercano que se hace desde las academias. La parte formativa es muy potente, la hemos aprovechado muchísimo, y sobre todo es un mensaje para todas las escuelas que vale la pena aprovecharlo, la formación de entrenadores, la formación continua, que nos agradece mucho el poder desarrollar todo el clinic en este escenario a pie de campo, con una sesión de entrenamiento también y en la tribuna de Mestalla, pues súper especial. La verdad que muy bien enfocado, muy bien organizado y hemos estado muy a gusto.
10: Un ambiente espectacular, estar así en Mestalla y poder disfrutar de todo lo que es el campo de fútbol,
11: viure l'experiència que ens han aportat tant la psicòloga com el seleccionador nacional, veure un entrenament. La veritat que jo crec que és una jornada molt productiva per a tots nosaltres. Eixa relació entre altres clubs que a lo millor sí que tenen els problemes que nosaltres tenim de dia a dia, pues dius, ell també té aquest problema, com l'ha pogut resoldre, quines solucions ell ha aportat, pues a partir d'ahí intentes aplicar o intentes agarrar el que a tu te vindria bé, i la veritat que és molt, molt nutrint per a nosaltres, la veritat.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: ¿En qué estadio jugó Zubizarreta con una derrota por 3-2 su último partido de liga con el Valencia? ¿En qué estadio jugó Zubizarreta con una derrota por 3-2 su último partido de liga con el Valencia? Es la última pregunta para Sergio Martínez. ¿En qué estadio jugó Zubizarreta su último partido de liga con el Valencia? Una derrota por 3-2. Piensa Sergio, le da vueltas a la cabeza. Sergio, ¿te viene algo?
2: Me vienen muchos. Sé la temporada. El estadio no me sale. Tengo que decir el nombre del estadio.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
3: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
3: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
4: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
3: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
5: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
4: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
3: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
4: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que,